0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: @radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
3: Radio Pego 107.8 en FM.

0: informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Si el que t'agrada és la bona música...

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores. Young Money, Young Money.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026, diumenge 28 de juny. A les 13 hores, la Pallorfà. Des de les 11:30 del matí, cercaviles informals de totes les filades pels carrers del poble fins a arribar al passeig Cervantes cap a les 13 hores, on les bandes de música amenitzaran la Pallorfà popular a càrrec de la Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego. A les 20 hores, l'entrada jove. Des de la plaça del Mercat arranca l'entrada jove amb el següent ordre. Seguici històric amb els gegants de la vila, amb la col·laboració especial de l'Escola de Música. Bàndol Cristià, Algarades, Conqueridores, Almogàvers, Albardins, Inquisidors i Templàries. Filà Ambaixadora Cristiana 2026. Bàndol Moro, Feixucs, Filà Capitana Mora 2026. Alasdrac, Avençaïnes, Algarrapets, Beduïnes, Coscolls i a la Gamba Musa. Itinerari, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Mayorazgo Sendra, Sant Agustí, pla de la Font, passeig Cervantes per la part dreta fins a l'alçada d'Ausiàs Marc. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: capella, en acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció, pels carrers Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Majoratgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9:30 de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després hi haurà refrigeri.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
0: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10:30 del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11:30 del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Majoratgo Cendra, carrer Ramon i Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró. Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Algo pasará. Eso no cabe duda.
0: Hi han cançons que fan història.
2: Sueña la luna, llegará su amor.
0: Aquesta pot ser la teva. Rústia.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego. Festes patronals de Pego 2026. Dilluns 29 de juny a les 12 del migdia, activitats per a xiquets i xiquetes al Passeig Cervantes. A les 7 i mitja de la vesprada, cercavila de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de Lexiamo, des de l'ermita de Sant Josep fins a la capella de Lexiamo. I a les 8 de la vesprada, concert de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de Lexiamo i la clandestina.
0: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de Lexiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon i Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.
2: Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala. A les 20:30 hores, la música tradicional torna a omplir els carrers de vida amb el so inconfusible de les dolçaines i el ritme dels tabals en el concert de festes de la clandestina a l'ermita de Sant Josep. A la mitjanit, mascleta nocturna al Passeig Cervantes i aurora en honor al Santíssim Exiamo pels carrers del poble amb eixida des de la capella. A les 12:30 de la nit, revetlla al Pla de la Font amb l'orquestra La Límite.

Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7:30 de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal.

0: del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9:30 de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'Aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

0: Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Festes patronals de Pego 2026. Dilluns 29 de juny a les 12 del migdia, activitats per a xiquets i xiquetes al Passeig Cervantes. A les 7:30 de la vesprada, cercavila de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de l'Exiamo, des de l'ermita de Sant Josep fins a la capella de l'Exiamo. I a les 8 de la vesprada, concert de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de l'Exiamo i la clandestina. Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i ves a peus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7:30 de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9:30 de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.
3: Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala. A les 20:30 hores, la música tradicional torna a omplir els carrers de vida amb el so inconfusible de les dolçaines i el ritme dels tabals en el concert de festes de la clandestina a l'ermita de Sant Josep. A la mitjanit, mascletà nocturna al Passeig Cervantes i aurora en honor al Santíssim Exiamo pels carrers del poble amb eixida des de la capella. A les 12:30 de la nit, revetlla al Pla de la Font amb l'orquestra La Límite.

0: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon i Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.
1: So wake up.
2: Bon dia.
1: The rhythm of love.
2: Estàs escoltant Ràdio Bego.
1: Open.

passion of the groove. Generation

107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala. A les 20:30 hores, la música tradicional torna a omplir els carrers de vida amb el so inconfusible de les dolçaines i el ritme dels tabals en el concert de festes de la clandestina a l'ermita de Sant Josep. A la mitjanit, mascletà nocturna al passeig Cervantes i aurora en honor al Santíssim Exeamo pels carrers del poble amb eixida des de la capella. A les 12:30 de la nit, revetlla al Pla de la Font amb l'orquestra La Límite.

0: Festes patronals de Pego 2026. Dimarts 30 de juny, des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7 i mitja de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9 i mitja de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
0: Festes patronals de Pego 2026, dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Maiorazgo Cendra, carrer Ramon y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró. Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Gandia de Radio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tramvia de la 107.8, Radio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Dilluns 29 de juny de 2026, les 11:06 minuts del matí. En setem setmana, dilluns de ressacós de Moros i Cristians, encara en plenes festes de la localitat estem. I la bona música no ens ha de deixar mai, perquè és protagonista sempre en les nostres vides, siga l'època en la que estiguem. Amb energia, amb bons ànims i, com diem, amb la companyia que ens fem companyia mútua, anem a començar la setmana. I la nostra selecció musical, que ja tenim preparadeta, com sabeu, ací al tramvia, repassant els temes que més sonen i els que més sonaran. I és Alex Warren, el nostre primer convidat d'avui, que ens porta este darrer single. Té molt poc de vida encara, però ja estan llistes i pugen rapidíssimament amb Passenger. Alex Warren, comencem.

Fantàstica la producció de Dani Corbalán amb el seu Heart of a Demon. I Becky G també té cançó nova. Epa!

És lo nou de Doctor Flamingo i així de bé sona este cha-cha-cha. Aurora Codazzi amb la col·laboració de Shoshone Man revisitant un clàssic, Non voglio mica la luna.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Ràdio Pego.

En directe, Dua Lipa, amb un dels seus èxits, End of an Era, al final d'una era. Quevedo, amb Elvis Crespo, La Graciosa.

Escoltàvem lo nou de Benson Boone, The Time of My Life. I esta cançó està en el treball pop rock de Melendi. És lo nou i s'anomena Mentiras Arriesgadas.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Festes patronals de Pego 2026. Dilluns 29 de juny a les 12 del migdia, activitats per a xiquets i xiquetes al Passeig Cervantes. A les 7:30 de la vesprada, cercavila de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de l'Exiamo, des de l'ermita de Sant Josep fins a la capella de l'Exiamo. I a les 8 de la vesprada, concert de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de l'Exiamo i la clandestina.
2: Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala, a les 20.

0: Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7 i mitja de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9 i mitja de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
0: Festes patronals de Pego 2026, dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Maiorazgo Cendra, carrer Ramon y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró. Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
0: El tramvia en Ràdio Pego. Èxits del panorama musical. Amb Carolina Ferrer.

Ella és una de les artistes més importants del moment. Olivia Rodrigo, Stupid Song, és el nou tema de l'artista. I Raül arriba amb l'estiu. Tu me das la vuelta.

Maroon 5, Heroin. I així tenim a Bèrnia i el Diluvi, una cançó que sona i sonarà moltíssim al tramvia. L'estiu. L'estiu.

The Rolling Stones, In the Stars, està en el seu treball For In Tongues, nova cançó. La veu és la de Becky G, però la guitarra i la música és de Santana, Mi Gran Amor.

0: Míralo, Never Stop, així s'anomena aquest tema que sona tan bé. Ayer la vi, un altre superèxit del tramvia Juan Magán i Omar Montes.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? Estem a dilluns 29 de juny, l'últim dilluns d'este mes, i és mitjan setmana, podríem dir, de juny i la resta ja de juliol. I continuem a Pego en festes i, de fet, repassarem el que falta

i Mercè Franqueza Sanchis han viscut com l'experiència que és efímera i molt viva. Els quatre dies han pogut comprovar com la població gaudix de la festa i ix puntual a veure'ls passar pels carrers de la vila. En uns minuts els escoltem.

0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: Els moros i cristians de Pego han tornat a captivar el públic. Un any més, els carrers s'han omplit per veure les voltetes, l'entradeta, l'ambaixada, l'entrada gran i la jove. Les filades, capitana i ambaixadora, van captar totes les mirades durant tots els actes, tot i que en destaquen dos de principals. En primer lloc, l'ambaixada històrica, amb la representació de les revoltes mudèjars a les ordres de l'Arrac, al Pla de la Font, amb la fila Feixux, capitana Mora 2026, liderant eixa revolta, i la fila Templàries, ambaixadora cristiana 2026, frenant els subversius.
2: Un 9 d'octubre del 1238, Valencilla, la València andalusina, caigué en mans de l'exèrcit de Jaume I. Després, el rei continuà conquerint i capitulant terres cap al sud. Entre els anys 1244 i 1245 arribà a aquestes terres. Danilla i Xàtiva es rendiren i a continuació també operen els senyors de les muntanyes. Per a tal fi, el rei envià el seu primogènit, l'infant Alfons, per signar un pacte de rendició amb el visir d'aquestes muntanyes, a l'Arrac, el Blau. El pacte fou escrit en llatí i en àrab i signat als peus del poet del castell d'Alcalà. En ell estipulava quines rendes i castells entregava al rei de forma immediata, Pop i Tàrbena, i quins li entregaria passats 3 anys, entre els que estava Gallinera i Castells. Però la revolta, en silenci, s'estava forjant. Quan els enviats del rei tornaren l'any 1247 per fer valdre els drets del rei, a l'Arrac es va rebel·lar, trencant aquell pacte i prenent també el castell d'Ambra. L'inici i origen de tot començava.
1: En un primer moment, el castell d'Ambra està sota el poder dels feixucs i del seu capità, Teo Llambies Abat, que ferm el controla i es nega a cedir-lo a les tropes cristianes. Se sent capaç de resistir i ho fa fins que les traïcions internes i l'atac organitzat de tropes cristianes l'obliguen a rendir-se. L'ambaixada ho escenifica al vell mig del Pla de la Font, amb el visir a l'Arrac, en este cas Teo Llambies i el seu emir, Jordi Llambies, cedint les claus del castell a l'ambaixadora, a Mercè Franqueza. Amb les claus a la mà, poc tard a la Templària, en prendre possessió del castell d'Ambra i tots els seus dominis. Molt emocionant en estar dalt del castell i veure tota la gent aplaudint. Així ha viscut l'ambaixadora Així ha viscut l'ambaixada el capità Moro Teo Llambies Abat.
3: L'ambaixada, ho has vist?
4: Ho he vist.
3: Què vols que el digui? Molt emocionant.
4: Molt emocionant,
3: sí, veritat. Sí, molt emocionant, tot estar allà dalt, tota la gent aplaudint i tots... És un moment que, si no ho vius, no saps definir-ho. Mm-hmm. Està molt bé, una experiència molt, molt xula.
1: Espectacular era l'adjectiu que escollia l'ambaixadora cristiana Mercè Franqueza Sánchez.
5: Molt bé, molt bé. Això de fer mossèn el castell està espectacular.
4: Sí, no? Ho imaginaves així, no?
5: Sí, però no m'imaginava aquesta emoció tan gran.
4: Sí, no?
5: Tinc molta emoció. He tret els sentiments a molta la gent de Pego.
4: Que bé.
5: Això està molt bé.

0: El capità i l'ambaixadora auguraven que la vivència de l'entrada gran seria superior i així ho van certificar en acabar la mateixa. Una entrada gran que enguany retardava una hora l'eixida per a intentar esquivar la calor i els rajos de sol intensos a l'inici de la desfilada pel carrer Sant Rafael i la plaça del Mercat. Una decisió que, segons els comentaris rebuts, va ser un encert. La fila ambaixadora va comptar amb la presència de filaes templàries de poblacions com Oliva, Berreguard o Gavà i un ballet de guerreres que precedia l'ambaixadora cristiana enfilada a les altures per poder dominar tot allò que es deve als seus peus. Una posició de força que li va permetre no passar nervis, sinó gaudir del moment i gaudir molt, com ara escoltarem. Se sentia una vegada ja asseguda a un lloc d'honor al Pla de la Font per veure entrar el bàndol moro, l'ambaixadora templària Mercè Franqueza, molt orgullosa i assegurava que tornaria a repetir.
1: Molt orgullosa, molt, molt, molt orgullosa. Tornaria a repetir. Pues no passant nervis, anava molt segura. I la gent que m'acompanyava estava molt segura d'ells. He disfrutat molt.
2: I veure la gent des de dalt, com es descriu, si és que es pot descriure?
1: No té paraules, no té paraules. Molt bonic, sense pensar. Tornaria a repetir ja. Pues... Molt bé, ha sigut curtet, passa enseguida.
2: Això sí.
1: Passa enseguida.
0: El boato de la Fila Feixux, Capitana Mora 2026, explicava al públic que el visir a l'Arrac arriba a l'Aljama de Pego. Descriu que l'alegria corre lleugera amb l'aigua que brolla de les sènies. Una gran excitació recorre els camps, les sendes i les alqueries de la vall de Pego perquè el gran visir, l'home que esperen els sarraïns, hi arriba. I és que el blau aconsegueix contindre l'avanç de les tropes cristianes de Jaume I. Es van poder veure mercaders que ultimen les vendes al soc i els recaptadors d'impostos que quadren els comptes. Els llauradors deixen l'aixada alhora que els paletes i els mestres d'obra abandonen el pic i la pala, perquè avui tots presenten els seus respectes al blau. Abans de la seva arribada, els habitants del territori de la muntanya durant molt de temps recordaran l'elefant del seguici, símbol de la supeditació del poder i la riquesa a la voluntat divina. Un seguici que va comptar amb els estàndards amb l'heràldica del càrrec precedida pel fill del visir, Jordi Llambies, acompanyat de la seva esposa. Amb ell, les banderes de les 15 alqueries de la vall, Atzúbia, Atzaila, Atzeneta, Benisuleima, Benijat, Benigalip, Benillatet, Benituba, Benumeia, Castelló, Cotes, Favara, Rupais, Salamona i Uxola. A pocs metres, la carrossa del capità, Teo Llambies Abat, noble de la muntanya, cabdilla, protector de terres, animals i persones, no arriba sol, sinó que està acompanyat de la seva esposa i el seu net, il·luminats perquè se'ls puga observar de lluny. Des de les altures pot observar ell mateix cada detall, cada gest, cada mirada, fent-se una idea fidedigna de l'ambient que es respira al carrer, el que la seva persona desperta en la gent, comprova que té el favor de la població i sent una emoció molt forta.
3: Ai, és una emoció molt forta, perquè tota la gent aplaudint, tota la gent animant, és una cosa que hi ha que viure-la, perquè és molt especial, molt, la veritat que sí.
2: A més, finalment, amb el teu net, amb la teva dona allà dalt.
3: I el meu fill.
2: Exacte.
3: I Susana, davant de nosaltres, com a estranges, per mi segur. Espectaculars, i clar, pues, emoció, què vols que el digui? Molta emoció, moltíssima.
2: És això que dius, no? Que s'ha de viure i que ara, donat el pas, dius que bé, quina decisió més ben presa.
3: Sí, perquè, a veure, i més tota la família, no?
2: Sí.
3: Tot és que la meva dona, el meu net, el meu fill, tot, però clar, és una cosa irrepetible. Entonces, pot ser una volta en la vida. I ha sigut ara i ho hem disfrutat. Ho hem disfrutat molt.
2: Pues m'alegra moltíssim.
3: Cansat, però disfrutant.
2: Això està bé, que tinc recompensa.
3: Sí.
2: Enhorabona.
3: Vale, gràcies, moltes gràcies.
0: Cansat, però amb recompensa, així se sentia el capità Moro, Teo Llambies, en acabar l'entrada gran, i de segur que també ho van sentir la resta de filades que hi van participar. Recordem Algarades, Conqueridores, Albardins, Almogàvers, Inquisidors i Templàries, esta última fila, Ambaixadora Cristiana 2026, i ho sentiren els feixucs que portaven eixa capitania mora d'enguany, però també a l'Esrac, a Bensaïnes, al Garrapets, Beduïnes, Coscolls i a la Gamba Musa. I la regidora de festes, Paula Orihuel, ressaltava el paper fonamental de la Junta Coordinadora i de les filades a l'hora d'organitzar les activitats dels moros i cristians de Pego, i també opinava sobre el canvi d'hora.
4: Respecte als moros i cristians, la Junta i les filades fan un molt bon paper a l'hora de poder organitzar tant els desfiles com les activitats que es fan des de les cabiles. Així que al final també tindre aquest suport i ajuda per la seva part ho fa tot molt, molt més fàcil aquests últims dies. També és veritat que considerem que el canvi d'hora va ser un punt a favor, ja que el desfile es va poder fer com més llevadero, més aguantable pel tema de la calor, i això. I m'agradaria donar l'enhorabona tant a la fila ambaixadora com a la capitana pels seus boatos i els seus desfiles.
5: Informatius a Radio Pego.

0: I passat l'Equador de la Fira i Festes de Pego d'este 2026, hem volgut saber quina és la valoració de la regidora de Festes, de Paula Orihuel, que ja ens ha avançat la part dels moros i cristians de Pego, però també li hem preguntat per la primera part de Festes i per esta que comencem avui mateix, dilluns 29 de juny, i que té les festes patronals en honor al Santíssim Exiomo com a protagonistes, i este és el resultat. Estem amb la regidora de Festes, amb Paula Orihuel, és dilluns 29 de juny, i per tant podem dir que estem ja en la recta final de les festes patronals de Pego, perquè ja han passat una primera fase, que seria del 19 aproximadament fins dijous d'inici de Moros i Cristians, les festes de Moros i Cristians, que han sigut este cap de setmana. I abans de saber què és el que faran a partir d'avui, ens agradaria que ens feres una valoració de, segons el teu parer, com han anat les festes d'enguany a Pego.
1: Bon dia. Després de fer una valoració sobre com han anat les activitats que hem anat preparant per a les festes, creiem que el resultat ha sigut bastant bo. La majoria de les activitats estaven plenes de gent. És veritat que al final també molts ens donen l'enhorabona i trobem que el públic i els veïns estaven contents de les activitats que han pogut organitzar.
0: I avui, a partir de dilluns 29 de juny i fins dimecres 1 de juliol, dia del patró a Pego, què és el que tenim previst? Què és el que la gent ha d'esperar d'estos dies?
1: Ara a les 12 tenim al Paseo Cervantes unes activitats per a xiquets, que serà una discomòbil infantil amb una festa de l'espuma. A les 7:30 tenim la cercavila de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de l'Exiamo, i tot seguit a les 8 serà el concert de la banda, on portaran com a banda convidar a la colla de la clandestina. Pel que fa al dimarts 30 de juny, de 9 a 1 podrem anar a veure l'exposició de l'imatge de l'Exiamo. A les 7, en el carrer Pere Sala, és la partida oficial de pilota valenciana. I a les 8:30, el concert de la colla de la clandestina en l'ermita de Sant Josep. Després, a la nit, a les 10 serà el sopar de l'Aurora, i a les 12 la mascleta nocturna també en el Passeig Cervantes, i tot seguit començarà l'orquestra La Límite en el Pla de la Font. I ja per a acabar les festes i com a cloenda, el dia del patró, que és el dimecres 1 de juliol, tindrem com a més destacat a les 11:30 la missa en honor al nostre patró, i a les 9 la professor de la...
0: Quin és el missatge que trasllades a la població de Pego per a enfrontar estos, o afrontar, millor dit, estos tres dies últims de festes?
1: Aquests últims tres dies de festes són com la cloenda de les festes de Pego, on protagonitza sobretot la música i els actes relacionats en el nostre patró. Pense que són activitats pot ser un poc més tradicionals, però que també són importants a nivell cultural, i penso que és important que tots i totes ens quedem a seguir disfrutant-les i seguir cuidant d'aquestes activitats.
0: Doncs el dia 1 de juliol, a més de les dues activitats que ha dit, o dos actes que ha dit la regidora de festes, el dimecres 1 de juliol, dia del patró de Pego, de l'Exiomo, a les 8 del matí hi haurà despertar a càrrec de la banda de cornetes i tambors de la confraria de l'Exiomo pels carrers de Pego. A les 10:30 ofrena a la residència. A les 11:30 estarà eixa solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió. En acabar hi haurà una mascletà a la plaça de l'Ajuntament en honor al Santíssim Exiomo i a la 1:30 tenen dinar de germanor. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta pels carrers on passarà la solemne processó del Santíssim Exiomo i a les 9, eixa processó amb la imatge del patró amb el següent itinerari des de la plaça de l'Ajuntament, perquè eixirà de l'Església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Cendra, de l'Església de l'Assumpció. Plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Cendra, Ramón y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament i finalment arribarà la imatge de l'Exiomo a la seva capella. I així es tancaran les festes en honor al Santíssim Exiomo. Bé, s'acabaran amb un espectacle de focs artificials en honor al patró de Pego. I nosaltres eixe dia no tindrem informatius, però demà sí, demà dimarts 30 de juny donarem compte del que ha passat avui i d'altres qüestions que també són d'actualitat.

I pel que fa a la previsió meteorològica, continuem amb unes temperatures molt semblants a les que hem tingut este cap de setmana, entre els 23 graus d'esta nit passada i els 32 als que arribarem avui. I el cel que el tindrem ras el que resta de dia. El vent bufarà fluix de component nord-est i per la nit estarà encalmat. Per a demà dimarts 30 de juny, últim dia de mes, tenim cel ras pràcticament durant tota la jornada. Poden aparèixer núvols d'evolució a primeres hores del dia fins al migdia i temperatures, les mínimes es mantindran en els 23 graus i les màximes pugen fins als 35 dimarts. El vent bufarà fluix de component variable i per a dimecres tindrem cel ras, dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiomo, patró de Pego. Tindrem, com dèiem, cel ras amb temperatures més altes, 24 graus de mínima i 36 de màxima, i amb un vent que bufarà entre 15 i 10 km per hora de component variable.

Fins ací l'informatiu d'avui, d'avui dilluns, 29 de juny. Moltes gràcies per estar ahir, per seguir-nos, acompanyar-nos i des d'ací desitjar que continueu gaudint de les festes patronals de Pego. Ens retrobem demà. Adeu.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Radio Pego. 107.8 en FM.
1: Escoltes Radio Pego.

Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'hi ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.
3: Quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? Estem a dilluns 29 de juny, l'últim dilluns d'este mes, i és mitjan setmana, podríem dir, de juny i la resta ja de juliol. I continuem a Pego en festes, i de fet repassarem el que falta fins al dia 1 de juliol, dia del patró, amb la regidora de festes, amb Paula Orihuel, però abans el que farem serà repassar com han viscut sobretot el capità Moro i l'ambaixadora cristiana aquestes festes de moros i cristians a la localitat. Carolina Ferrer està al control tècnic i el titular sobre aquestes festes és molta emoció. Així han viscut el capità Moro i l'ambaixadora cristiana estos quatre intensos dies de festa. Quatre dies que se'ls han fet curts i que Teo Llambies Abad i Merche Franqueza Sánchez han viscut com l'experiència que és efímera i molt viva. Els quatre dies han pogut comprovar com la població gaudix de la festa i ix puntual a veure'ls passar pels carrers de la vila. En uns minuts els escoltem.

0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: Els moros i cristians de Pego han tornat a captivar el públic. Un any més, els carrers s'han omplit per veure les voltetes, l'entradeta, l'ambaixada, l'entrada gran i la jove. Les filades, capitana i ambaixadora, van captar totes les mirades durant tots els actes, tot i que en destaquen dos de principals. En primer lloc, l'ambaixada històrica, amb la representació de les revoltes mudèjars a les ordres de l'Arrac al Pla de la Font, amb la fila Feixux, capitana Mora 2026, liderant eixa revolta, i la fila Templàries, ambaixadora cristiana 2026, frenant els subversius.
2: Un 9 d'octubre del 1238, Valencilla, la València andalusina, caigué en mans de l'exèrcit de Jaume I. Després, el rei continuà conquerint i capitulant terres cap al sud. Entre els anys 1244 i 1245 arriba a aquestes terres. Danilla i Xàtiva es rendiren i a continuació també ho feren els senyors de les muntanyes. Per a tal fi, el rei envia el seu primogènit, l'infant Alfons, per signar un pacte de rendició amb el visir d'aquestes muntanyes, a l'Arrac, el Blau. El pacte fou escrit en llatí.

0: part i prenent també el castell d'Ambra.
1: L'inici i origen de tot començava.
2: En un primer moment, el castell d'Ambra està sota el poder dels feixucs i del seu capità, Teo Llambies Abat, que ferm el controla i es nega a cedir-lo a les tropes cristianes. Se sent capaç de resistir i ho fa fins que les traïcions internes i l'atac organitzat de tropes cristianes l'obliguen a rendir-se. L'ambaixada ho escenifica al vell mig del Pla de la Font, amb el visir a l'Arrac, en este cas Teo Llambies i el seu emir, Jordi Llambies, cedint les claus del castell a l'ambaixadora, a Mercè Franqueza. Amb les claus a la mà, poc tard a la Templària, en prendre possessió del castell d'Ambra i tots els seus dominis. Molt emocionant en estar dalt del castell i veure tota la gent aplaudint. Així ha viscut l'ambaixada el capità Moro Teo Llambies Abat.
3: L'ambaixada. Ho has vist?
4: Ho he vist.
3: Què vols que el digui? Molt emocionant.
4: Molt emocionant,
3: sí, veritat. Sí, molt emocionant. Pot estar allà dalt, tota la gent aplaudint i tots... És un moment que, si no ho vius, no saps definir-ho. Està molt bé, una experiència molt, molt xula.
2: Espectacular era l'adjectiu que escollia l'ambaixadora cristiana Mercè Franqueza Sánchez.
5: Molt bé, molt bé. Això de fer-nos en el castell està espectacular.
4: Sí, no? Ho imaginaves així, no?
5: Sí, però no m'imaginava aquesta emoció tan gran.
4: Sí, no?
5: Tinc molta emoció. He tret els sentiments a molta la gent de Pep.
4: Que bé.
5: Això està molt bé.
2: El capità i l'ambaixadora auguraven que la vivència de l'entrada gran seria superior i així ho van certificar en acabar la mateixa. Una entrada gran que enguany retardava una hora l'eixida per a intentar esquivar la calor i els rajos de sol intensos a l'inici de la desfilada pel carrer Sant Rafael i la plaça del Mercat. Una decisió que, segons els comentaris rebuts, va ser un encert. La fila ambaixadora va comptar amb la presència de filaes templàries de poblacions com Oliva, Berreguard o Gavà i un ballet de guerreres que precedia l'ambaixadora cristiana enfilada a les altures per poder dominar tot allò que es deve als seus peus. Una posició de força que li va permetre no passar nervis, sinó gaudir del moment i gaudir molt, com ara escoltarem. Se sentia una vegada ja asseguda a un lloc d'honor al Pla de la Font per veure entrar el bàndol moro, l'ambaixadora templària, Mercè Franqueza, molt orgullosa i assegurava que tornaria a repetir.
5: Molt orgullosa, molt, molt, molt orgullosa. Tornaria a repetir. Doncs pues no passant nervis, anava molt segura. I la gent que m'acompanyava estava molt segura d'ells. He disfrutat molt.
4: I veure la gent des de dalt, com es descriu, si és que es pot descriure?
5: No té paraules, no té paraules. Molt bonic, sense pensar. Tornaria a repetir ja. Pues... Molt bé, ha sigut curtet, passa enseguida.
4: Això sí.
5: Passa enseguida.
2: El boato de la Fila Feixux, Capitana Mora 2026, explicava al públic que el visir a l'Arrac arriba a l'Aljama de Pego. Descriu que l'alegria corre lleugera amb l'aigua que brolla de les sènies. Una gran excitació recorre els camps, les sendes i les alqueries de la vall de Pego perquè el gran visir, l'home que esperen els sarraïns, hi arriba. I és que el blau aconsegueix contindre l'avanç de les tropes cristianes de Jaume I. Es van poder veure mercaders que ultimen les vendes al soc i els recaptadors d'impostos que quadren els comptes. Els llauradors deixen l'aixada alhora que els paletes i els mestres d'obra abandonen el pic i la pala, perquè avui tots presenten els seus respectes al blau. Abans de la seva arribada, els habitants del territori de la muntanya durant molt de temps recordaran l'elefant del seguici, símbol de la supeditació del poder i la riquesa a la voluntat divina. Un seguici que va comptar amb els estàndards amb l'heràldica del càrrec precedida pel fill del visir, Jordi Llambies, acompanyat de la seva esposa. Amb ell, les banderes de les 15 alqueries de la vall, Atzúbia, Atzaila, Atzeneta, Benisuleima, Benijat, Benigalip, Benillatet, Benituba, Benumeia, Castelló, Cotes, Favara, Rupais, Salamanca,

0: Mona Iuxola. A pocs metres, la carrossa del capità, Teo Llambies Abad, noble de la muntanya, cabdilla, protector de terres, animals i persones, no arriba sol, sinó que està acompanyat de la seva esposa i el seu net, il·luminats perquè se'ls puga observar de lluny. Des de les altures pot observar ell mateix cada detall, cada gest, cada mirada, fent-se una idea fidedigna de l'ambient que es respira al carrer, el que la seva persona desperta en la gent, comprova que té el favor de la població i sent una emoció molt forta.
1: Ai, és una emoció molt forta, perquè tota la gent aplaudim, tota la gent t'imante. És una cosa que hi ha que viure-la, perquè és molt especial, molt. La veritat que sí.
2: A més, finalment, amb el teu net, amb la teva dona allà dalt.
1: I el meu fill.
2: Exacte.
1: I Susana, davant de nosaltres, com a estratges, per mi segur, espectaculars. I clar, pues, emoció, què vols que el digui? Molta emoció, moltíssima.
2: És això que dius, no? Que s'ha de viure i que ara, donat el pas, dius, que bé, quina decisió més ben presa.
1: Sí, perquè, a veure, i més tota la família, no?
2: Sí.
1: Tot és que la meva dona, el meu net, el meu fill, tot. Pues clar, també és una cosa irrepetible. Entonces, pues, pot ser una volta en la vida. I ha sigut ara i ho hem disfrutat. Ho hem disfrutat molt.
2: Pues m'alegra moltíssim.
1: Cansat, però disfrutant.
2: Això està bé, que tinc recompensa.
1: Pues sí.
2: Enhorabona.
1: Vale, gràcies, moltes gràcies.
0: Cansat, però amb recompensa, així se sentia el capità Moro, Teo Llambies, en acabar l'entrada gran, i de segur que també ho van sentir la resta de filades que hi van participar. Recordem algarades, conqueridores, albardins, almogàvers, inquisidors i templàries, esta última fila, ambaixadora cristiana 2026, i ho sentiren els feixucs que portaven eixa capitania mora d'enguany, però també a l'esrac, a bensaïnes, algarrapets, beduïnes, coscolls i a la gamba musa. I la regidora de festes, Paula Orihuel, ressaltava el paper fonamental de la Junta Coordinadora i de les filades a l'hora d'organitzar les activitats dels moros i cristians de Pego, i també opinava sobre el canvi d'hora.
3: Respecte als moros i cristians, la Junta i les filades fan un molt bon paper a l'hora de poder organitzar tant els desfiles com les activitats que es fan des de les cabiles. Així que al final també tindre ixe suport, ixa ajuda per la seva part, ho fa tot molt més fàcil aquests últims dies. També és veritat que considerem que el canvi d'hora va ser un punt a favor, ja que el desfile es va poder fer com més llevadero, més aguantable pel tema de la calor. I això, i m'agradaria donar l'enhorabona tant a la fila ambaixadora com a la capitana pels seus boatos i els seus desfiles.
4: Informatius a Radio Pego.

0: I passat l'Equador de la Fira i Festes de Pego d'este 2026, hem volgut saber quina és la valoració de la regidora de Festes, de Paula Orihuel, que ja ens ha avançat la part dels moros i cristians de Pego, però també li hem preguntat per la primera part de Festes i per esta que comencem avui mateix, dilluns 29 de juny, i que té les festes patronals en honor al Santíssim Exiomo com a protagonistes, i este és el resultat. Estem amb la regidora de Festes, amb Paula Orihuel, és dilluns 29 de juny, i per tant podem dir que estem ja en la recta final de les festes patronals de Pego, perquè ja han passat una primera fase, que seria del 19 aproximadament fins dijous d'inici de Moros i Cristians, les festes de Moros i Cristians, que han sigut este cap de setmana. I abans de saber què és el que faran a partir d'avui, ens agradaria que ens feres una valoració de, segons el teu parer, com han anat les festes d'enguany a Pego.
1: Bon dia. Després de fer una valoració sobre com han anat les activitats que hem anat preparant per a les festes, creiem que el resultat ha sigut bastant bo. La majoria de les activitats estaven plenes de gent. És veritat que al final també molts ens donen l'enhorabona i trobem que el públic i els veïns estaven contents de les activitats que han pogut organitzar.
0: I avui, a partir de dilluns 29 de juny i fins dimecres 1 de juliol, dia del patró a Pego, què és el que tenim previst? Què és el que la gent ha d'esperar d'estos dies?
1: Ara a les 12 tenim al Paseo Cervantes unes activitats per a xiquets, que serà una discomòbil infantil amb una festa de l'espuma. A les 7:30 tenim la cercavila de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de l'Exiamo, i tot seguit a les 8 serà el concert de la banda, on portaran com a banda convidar a la colla de la clandestina. Pel que fa al dimarts 30 de juny, de 9 a 1 podrem anar a veure l'exposició de l'imatge de l'Exiamo. A les 7, en el carrer Pere Sala, és la partida oficial de pilota valenciana. I a les 8:30, el concert de la colla de la clandestina en l'ermita de Sant Josep. Després de la nit, a les 10 serà el sopar de l'Aurora, i a les 12 la mascleta nocturna també en el Passeig Cervantes, i tot seguit començarà l'orquestra La Límite en el Pla de la Font. I ja per acabar les festes i com a cloenda, el dia del patró, que és el dimecres 1 de juliol, tindrem com a més destacat a les 11:30 la missa en honor al nostre patró, i a les 9 la professora de la...
0: Quin és el missatge que trasllades a la població de Pego per a enfrontar estos, o afrontar, millor dit, estos tres dies últims de festes?
1: Aquests últims tres dies de festes són com la cloenda de les festes de Pego, on protagonitza sobretot la música i els actes relacionats en el nostre patró. Pense que són activitats pot ser un poc més tradicionals, però que també són importants a nivell cultural, i penso que és important que tots i totes ens quedem a seguir disfrutant-les i seguir cuidant d'aquestes activitats.
0: Doncs el dia 1 de juliol, a més de les dues activitats que ha dit, o dos actes que ha dit la regidora de festes, el dimecres 1 de juliol, dia del patró de Pego, de l'Exiomo, a les 8 del matí hi haurà despertar a càrrec de la banda de cornetes i tambors de la confraria de l'Exiomo pels carrers de Pego. A les 10:30 ofrena a la residència. A les 11:30 estarà eixa solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió. En acabar hi haurà una mascletà a la plaça de l'Ajuntament en honor al Santíssim Exiomo, i a la 1:30 tenen dinar de germanor. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta pels carrers on passarà la solemne processó del Santíssim Exiomo, i a les 9 eixa processó amb la imatge del patró, amb el següent itinerari: des de la plaça de l'Ajuntament, perquè eixirà de l'Església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Cendra, de l'Església de l'Assumpció, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Cendra, Ramón y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, i finalment arribarà la imatge de l'Exiomo a la seva capella. I així es tancaran les festes en honor al Santíssim Exiomo. Bé, s'acabaran amb un espectacle de focs artificials en honor al patró de Pego. I nosaltres eixe dia no tindrem informatius, però demà sí, demà dimarts 30 de juny donarem compte del que ha passat avui i d'altres qüestions que també són d'actualitat.

I pel que fa a la previsió meteorològica, continuem amb unes temperatures molt semblants a les que hem tingut este cap de setmana, entre els 23 graus d'esta nit passada i els 32 als que arribarem avui. I el cel que el tindrem ras el que resta de dia. El vent bufarà fluix de component nord-est i per la nit estarà encalmat. Per a demà dimarts 30 de juny, últim dia de mes, tenim cel ras pràcticament durant tota la jornada. Poden aparèixer núvols d'evolució a primeres hores del dia fins al migdia i temperatures, les mínimes es mantindran en els 23 graus i les màximes pugen fins als 35 dimarts. El vent bufarà fluix de component variable i per a dimecres tindrem cel ras, dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiomo, patró de Pego, tindrem, com dèiem, cel ras amb temperatures més altes, 24 graus de mínima i 36 de màxima i amb un vent que bufarà entre 15 i 10 km per hora de component variable.

Fins ací l'informatiu d'avui dilluns, 29 de juny. Moltes gràcies per estar ahir, per seguir-nos, acompanyar-nos i des d'ací desitjar que continueu gaudint de les festes patronals de Pego. Ens retrobem demà. Adeu.

0: Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Ràdio Pego, a prop de tu. Ràdio Pego, www.radiopego.com.

intenta recordar la marc final. Mirada encara tendra.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

conversación 35 veces. 35 veces vamos a hablar de la misma mierda.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Basta nostra paciència que remou tranquil furor. Avancem fidels a la prudència que desfà la gratitud per conservar el nostre esforç. Aixafar les flors

gel cadafal. Té a l'abast del seu pit una espelma per acompanyar-nos al llit, una destral per tallar els nostres caps.

serem el pla. Dia desolat, la bellesa de l'enemic, l'ombra d'un llac que creua l'infinit, una espelma per poder acompanyar-te al llit, una destral.

foscor, tornarem a casa en glòria amb el triomf i amb l'honor. Avui prenem la paraula, la de la transformació, és una

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: És música. És passió. És

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego 107.8 FM.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Ràdio Pego, estem al teu costat.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Som la teua veu, Radio Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.